0: Hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
2: ¿Reunión familiar este verano? Ven a ver Las que gritan, una comedia llena de secretos, enredos y una madre indomable. Atrévete a descubrir todo lo que llevamos dentro y no siempre contamos. Con Soledad Mayol, Marina San José, Mariona Terés, Rocío Marín y Laia Alemani. Teatro Maravillas. Entradas en grupoesmedia.com.
3: ¿No puedes pagar tu hipoteca? ¿Tienes embargos sobre tu casa?
4: Bones notícies, perquè davant de la calor que hi ha, per totes aquelles persones que ara ens estan escoltant i que vulguin venir a veure i a compartir el nostre programa especial de festes de Sant Jaume, estarem aquí fins les 2 de la tarda, els hi tenim un petit regal que ve molt bé per aquests dies de calor. És la gorra de Ràdio Menorca, o sigui que poden venir i alguna segur que podran arreplegar. Amb tot el nostre carinyo als oients de la ràdio que venen a veure la ràdio en directe. I tenim molt a compartir, poc temps com sempre, o sigui que anem a començar ja mateix i anem a saludar els nostres primers convidats. És amb nosaltres el Bala d'Escastell, reiem amb Lluís Camps. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. El cert és que pot fer calor, però un gust. També és lo normal, no?, per aquests moments de l'any.
5: Per Sant Jaume, lo tradicional sol ser molta calor i qualque dia mos surt la tramuntana de forma sobtada i que també mos ajuda a passar-ho un poc millor, no?
4: Encara que la calor sigui una cosa que és, podem dir, entesa i acceptable, sempre és una cosa que tal vegada pot condicionar un poc el desenvolupament de la festa. Per exemple, no sé si a nivell... Se m'acuden dues coses, no? El fet de si, com hem pogut veure la setmana passada a Sant Martí, s'han ajustat un poc el tema dels horaris o les voltes, pensant també en la salut de les persones, quan la calor és així.
5: Sí, sí, tant per les persones com els propis cavalls, no?, els protagonistes de les festes. És un tema que tinc molt present i que demà, quan sigui el moment de poder prendre decisions, esperem abans quin tipus de dia mos fa i si s'ha de plantejar es poder reduir uns segons a la plaça, les parets que mentre es fan escaleo, o si s'ha de decidir altres tipus de mesures, pues que sigui una cosa consensuada, que primer de tot pues prevalesqui la seguretat i la salut animal i de les persones, per descomptat.
4: L'altre és l'aigua. És que no puc imaginar un Sant Jaume sense la davallada des del que és de la missa per anar a Esgeleó, el mateix dia de Sant Jaume. Ho dic com castellufo que soc, també. És un dels moments també que molt més xala la gent. I, bueno, pensem que estem en la situació en la que estem, en la que no podem fer una dispesa de l'aigua perquè n'hi ha poca. De quina manera adaptem un poc això?
5: Bueno, és un tema que ens preocupa a tots, com no pot ser d'una altra manera. Per exemple, enguany és Castellufa de Sany, que van tenir...
4: En
5: Pedro Pachón, que van tenir el gust de ser nombrat aquest dissabte en Espregó. És una de les persones, per exemple, que té molta afluència, molt d'interès als vesits del poble, pues, esperar allà de Vallca Seva, que mos tira gelats, mos tira de tot, i també tira aigua. I jo vaig aprofitar, quan vaig destacar el que és la persona d'en Pedro Pachón al castell, pues que també que tirés en guanyar aigua amb moderació per la situació que mostrava, no? Jo em sembla que gestos, aunque estiguem en festes, pues, tothom té que prendre consciència i han de ser el màxim de protectors amb un recurs tan condicionat com està en aquest moment en l'aigua.
4: Me permetrà, en el Bala d'Escastell, vull saludar a un col·laborador, amic i conegut, la veu la reconeixerem de seguida, d'en Amador Maria. Amador, bon dia, benvingut.
6: Bon dia.
4: Gràcies per estar aquí amb nosaltres a l'Hoy por Hoy Menorca. En Amador és historiador, és membre de l'IME, amb ell fem aquestes píndoles d'història de Menorca, i estem a Escastell, que és el nostre poble, en el moment en què ha de començar les festes. Tot de seguida te demanaré qüestions relatives al que és precisament la història d'Es Castell. Una història viva. Ara, per exemple, recordem un dels esforços que ha fet darrerament el consistori ha estat en mirar d'adaptar el projecte d'aquest quarter que tenim davant nosaltres, la part de darrere, que sigui un aparcament. Ja ho és?
5: Sí, justament el dia d'espregó, dissabte passat, van inaugurar aquest espai, un aparcament provisional que dona resposta també a la necessitat dels veïns de poder disposar d'aparcament. El castell, com coneixeu, no tenim altres grans espais per poder destinar en aquest ús. Aquest aparcament té un sentit també perquè sabem que d'aquí uns mesos començarien les obres de... Bueno, ja serà a principis de l'any que ve, el més probable, començaran les obres del Centre Integrat de Formació Professional, i com que se tenia que demolir totes les construccions antigues, algunes d'elles que prestaven seriosos signes de ruïna, per tant, avançar aquesta actuació per també donar un servei en els veïns del poble, jo em sembla que era dues senyals, dues encertant, no?
4: Treta la runa, resulta que va aparèixer doncs, algun vestigi també d'una història que no sé si era massa coneguda, no? I és que hi havia també galeries, no? Que han aparegut, que connectaven precisament amb Calacorp, que està molt d'actualitat, perquè s'acaba d'inaugurar la passarel·la després d'uns mesos de feina.
5: També. Va ser quan preparaven les xiquies per posar la instal·lació elèctrica quan van trobar aquest túnel i bueno, van tenir la sort els diferents regidors de la corporació municipal que van poder venir pues, de ballar i in situ pues, conèixer de primera mà aquesta troballa i la veritat que és interessant. Això en un futur entenc que pot ser quan hagi una possibilitat de poder destinar uns recursos públics per poder incorporar amb els altres túnels que des del museu tindrien connexió física, pues, ser un atractiu més cultural, patrimonial del castell i que perfectament sumarà a el que tenim.
6: No sé si des del Consell s'ha donat qual categoria, o si l'han visitat...
5: Sí, van tenir que contratar un georradar, ¿vale? Va venir de fora perquè aquí a Menorca no disposen d'aquest tipus d'aparell i conjuntament va venir l'arqueòleg del Consell per aixecar la informació adient per poder quedar constància dins l'expedient. I després les actuacions que s'han fet posterior, de tenir que de tapar els soterranis, els túnels i a més, pues s'han fet baixes inscripcions que ens han donat, no? Així que tot està protocolaritzat i tot està senyalitzat amb aquesta petita construcció que s'aixeca quasi de la cota zero un mig metro i allà hi ha unes trampilles que, per poder accedir.
6: Home, dona la impressió que era per accedir directament a un vaixell que hi hagués a Calacorp.
5: Sí, té tot el sentit. Té tot el sentit.
6: Podria ser un...
4: No us fixeu com és d'interessant això, que estem xerrant d'una cosa que són tres. És el nostre passat, és el futur per al Centre Integrat de Formació Professional i és el nostre present per al que ara ens està permetent emprar-ho amb aquesta, jo crec, també interessantíssima utilitat per tenir aquesta zona d'aparcament, no? Són les tres coses.
5: Sí, sí, amb una visió de present i futur. Recuperar un edifici tan estratègic i tan emblemàtic sí. Per el que és el poble del castell, pues, el que li està passant a l'alt edifici és el Duque de Grillón, que ja estan les obres, com aquell que diu, finalitzades, i la veritat que a la gent li encantarà quan tingui l'oportunitat de visitar, que nosaltres hem traslladat a la Conselleria d'Afers Socials pues, quan se pugui ja disposar en la seguretat corresponent, pues, poder fer una jornada de portes obertes un cap de setmana perquè els veïns del poble puguin veure en què s'ha invertit els diners i en què s'ha transformat el que havia estat la caserna que havia tingut sempre aquella finalitat de d'ús, pues ara s'ha transformat en un espai social i tan agradable. Mm.
4: Les festes comporten moltes coses i ens reirem en el transcurs del programa. Vull demanar a en Amador que estigui amb nosaltres encara una estoneta perquè aprofundirem un poc més en la història. Per tant, me queden les altres preguntes, que són un poc més del dia a dia del consistori. Sí. Precisament entenc una feina que abarca moltes qüestions. I primer, me permetré prendre'm la llicència de demanar una cosa que tal vegada no ve molt al cas, però Es presentarà a la reelecció per ser novament val del 2027?
5: Bueno, ara estem en festes, encara no...
4: No és el moment.
5: Aquestes coses encara no són el moment de tractar-ho. Vale,
4: jo tenia que demanar.
5: I tornem
4: al que és un poc el dia a dia. El municipi implica feines i projectes i qüestions que estan en marxa. Veure-les, que les que s'estan, diguem, convertint ja en una realitat, ara comentàvem, per exemple, la inauguració de la passarel·la Calacops, entenc que és una alegria, no?, després de tanta feina. Quines són les altres qüestions que té en marxa l'Ajuntament ara, que,
5: bueno,
4: diguem, són...
5: Són qüestions importants, i ho vaig destacar la bereneta de jubilats que vam tenir després ahir, en la Corporació Municipal, una feina de consens de les quatre formacions polítiques que representam a dia d'avui en el municipi del Castell, no? El Teatre Salón. Teatre Salón ja està licitada, està adjudicada inclús a obra a una empresa, però ara, per temes de estratègics, no? un tipus d'actuació que s'ha de muntar una gran endamiatge, les festes que mos venien, l'estiu, que també les plantilles pues, normalment de la construcció aprofiten a tenir vacances i descans, i sobretot així com està el temps a dia d'avui, que és mal de compaginar fer feina a l'exterior, no? Després també tenim adjudicada l'obra d'un altre espai emblemàtic del municipi, que és l'antiga escola rural, l'escola Natura, val? I allà l'entrada a Trabaluja, i això també a principis de setembre està previst que les obres ja comencin de forma ininterrompuda. Després també tenim l'entrada del poble del Castell, el Budevar, que ha costat moltíssim es poder arribar a un enteniment en totes els anteriors propietaris. El desembre de l'any passat van poder tancar l'operació i ara l'obra de l'entrada del poble, el Budevar, precisa, abans de començar aquesta actuació, tenim que fer l'actuació del carrer Sant Josep, que també tenim pressupostat i tenim previst iniciar a finals d'octubre, obrir Sant Josep per sobredimensionar el que són les aigües pluvials que tenen que anar soterrades, doncs els tubos que hi ha...
4: Estan de tempestes.
5: Sí, perquè puguin passar totes les aigües cap a estat de tempestes i fa així la funció que toca. I hi ha que tenir en compte que com que s'impermeabilitzarà molt de metres de carretera, doncs clar, necessitem doncs, tenir aquestes sortides cap a la mà doncs, sobredimensionades perquè no rebenti i les aigües no vagin per superfície que poden provocar perills. No? I això ens passa el mateix en Calacorp. Calacorp, en acabar l'estiu, en l'hivern, se té que obrir des d'allà on cava l'asfalt i comença a s'adoquinar, se tindrà a cobrir, allà se té que instal·lar un petit tant de tormentes perquè les aigües que replega la carretera des de l'entrada de Fontanilles i que davallen per els carrers de Calacorp, doncs allà se té que sobredimensionar, tot això ja s'està fent ultimant el projecte executiu i les obres tenen que anar en paral·lel, primer han de tenir garantitzades les evacuacions de les aigües cap a la mà, tant de tempestes a la mà, i després ja, quan hagin això avançat, podran començar les obres de la carretera. ¿Vale? De tot disposant de partida econòmica, per tant, ens donen unes garanties i podem començar-ho el més possible perquè després ja sabem que ens està passant els darrers mesos en les ditxoses i guerres que tenim a nivell mundial que ens estan alterant de forma sistemàtica els preus de les adjudicacions i, clar, això és un problema a l'hora de poder avançar i garantir les obres.
4: No són poques coses.
5: Són coses que d'aquí a final de legislatura algunes estaran executades i algunes altres estaran molt avançades i estem fent feina també per poder aconseguir la part econòmica per la segona fase del Teatre Salón, que serien aproximadament 1.700.000 euros. Estem mirant perquè dins la pròxima convocatòria dels ITS, dins la part de lo que és les partides destinades a projectes culturals i patrimonials, pues, encaixaria perfectament el Teatre Salón perquè pugui ser un referent i una prioritat a l'hora de poder designar recursos des del Consell cap a l'Ajuntament. Mm.
4: He començat xerrant de temperatura i de temps. Ara anirem a conèixer un poc el detall de la meteorologia, de lo que hi ha previst per les properes hores. Però hi ha una qüestió en la que tal vegada també hi tornem molt sovint, però crec que té molt de sentit que ho fem ara, i és un poc el com s'hi treballa per aconseguir sentiment de poble. Perquè és cert que cada qual és un poc de casa seva, i ho entendrà tothom, xerra de les seves festes fent referència a les festes del seu municipi. El castell també, però és bé que sempre han dit que té una relació molt propera amb els municipis del voltant i el castell reivindica en certa manera que la gent dels castells del castell que té la seva pròpia cultura, que no es vegi com un poble dormitori. És una qüestió en la que s'hi treballa de manera constant. Les festes, evidentment, és el gran referent de punt de trobada. Entenc també reforça aquesta qüestió, però és important treballar en l'aspecte de fer poble.
5: Sí, per supost. És que si no apostam per poder seguir avançant, seguir consolidant i créixer, no faríem una feina responsable, no? De diferents departaments de regidories de l'Ajuntament, principalment cultura i festes, té molt a dir, no? El regidor Alsina, en Miquel, pues, és una persona que amb aquesta frescura, amb aquesta joventut, pues, demostra en la diversitat d'exactes, en la rotació de les possibles ofertes culturals i festives i de més, intentar, pues, que tothom se senti incluït i que dins un programa, per exemple, com aquest de festes, pues, que hagi diferents activitats o tipus de música, pues, que tothom se pugui identificar i pugui tenir el seu moment de dedicat per ell, no? I en quant a intentant també, pues, transmetre aquesta sensibilitat a diferents tipus de tallers que han fet per els fiets, no? Han tingut diferents tallers, és una manera de poder començar a conèixer d'una manera innocent el que és la festa, que gegants, els cavalls, es respecta que se'ls té que tenir, que signifiquen. Per tant, també intentant, pues, fer feina a través de l'escola d'estiu, a través de les escoletes, a través de l'escola i a través dels tallers que organitza l'Ajuntament.
4: M'agradaria, doncs, permetre que, com tenim els micròfons oberts de la ràdio en directe, que es pogués dirigir a l'audiència. Abans, però no sé si en Amador tenia alguna cosa o pregunta que vulgués fer, doncs té els micròfons de Ràdio Menorca, perquè hi haurà molta gent, a més, que ve de fora dels que sigui aquests dies. Ja. No sé si voldria dir-li la cosa.
5: Jo, pues, primer de tot, seria per tots els vegis del castell, pues, desitjar-los que tinguin un Godriot Sant Jaume, unes molt bones festes, intentar tots atendre un poc les recomanacions, estar un poc pendents si hi ha qualque comunicat així d'hora per hora de les xarxes socials i dels canals de comunicació que disposa oficialment l'Ajuntament. Reforçarem el servei de recollida de residus. Ara farem un comunicat, hem volgut esperar un poc en els maig, perquè si no, a vegades tenim tanta informació que se mos dispersa, i per tant avui traurem un comunicat. Se reforcen les àrees d'aportació, entenem perfectament que no tothom té grans espais a casa seva per poder guardar. Insistiu també la calor i més, que són dies que la gent obre les portes a les familiars, a les amistats, i per tant generen molt més residu de lo normal. Vale? Dia 24, per seguretat, com que hi ha molt de carrers tancats i seria bastant complicat i molta gent per escampada, pues el servei de recollida no se realitza, però després dia 25 ja se realitza al 100%. Val? Per les persones que m'ho venen a visitar, pues, una recomanació, pues, que si no saben a on se posen, s'intentin informar amb qualsevol vesí que trobaran del poble, per exemple, sobretot en els espais allà on hi ha els cavalls, que bueno, sembla que no passa res. A vegades el cavall no t'atrepitjarà si te pot evitar, perquè són molt nobles, però a vegades una empenta que te quedes allà amb el peu canviat i pots patir un accident, no? I després intentar, pues, també en els bars, pues, demanar el disc que complesquin les normatives, les ordenances, que són específiques i generoses, tenen un horari especial fins a les 4, que també hem de pensar que, a part de donar un servei, una activitat econòmica, etcètera, pues, que també hi ha vesis que necessiten es poder descansar, que després de l'activitat d'esbar, després venen l'activitat de serveis de neteja, que també, clar, fan unes renous i generen unes molèsties, però bueno, també són necessaris per tenir els carrers el màxim d'anès possible. Enguany farem una cosa a petició, l'important que comentava, no?, de tenir un poble viu, un poble que pugui interactuar des de l'Ajuntament amb els ciutadans. Bueno, han tingut una sèrie de peticions del carrer Sant Jaume, que sol ser un puesto allà on la gent, pues, de forma un poquet incívica, pues, aprofita pues, a orinar i de més, i han decidit de retirar els cotxes, aprofitant que tenim aquest nou aparcament aquí relativament fàcil, no implica retirar molt de cotxes, però des del carrer Sant Ignasi amb el carrer Sant Jaume fins aquí a Miranda de Caldesfonts, retirarem aquests cotxes. L'Ajuntament té dotats una vintena d'urinaris públics, per tant, facilitant perquè la gent també pugui tenir un espai, faltaria més, no? I després les dependències municipals, pues, si m'ho han donat fan falta, pues, estan en el servei del poble, faltaria més. I poca cosa més, la gent que s'ho passi molt bé, que no faci llarg en l'alcohol i bueno, que siguin unes festes de Sant Jaume, pues, de dalt de tot, com diu una ciutadella. Gloriós Sant Jaume.
4: Gloriós Sant Jaume, moltes gràcies.
6: Gloriós Sant Jaume.
4: Gràcies per haver-nos acompanyat. Nosaltres ara el que fem és, tot de seguida, recordar als nostres oients que tenim, per mirar de combatre un poc la calor, perquè volem tots veure'ns i trobar-nos a l'esplanada, i estar aquí a les festes, doncs fer-ho de la millor manera possible, per això estem regalant als nostres oients que passen per aquí, per la terrassa de la Mar Salada, a l'esplanada del Castell, unes gorres que són superxules de Ràdio Menorca. I si et sembla, doncs, Amador, comentem de seguida. Primer, ens interessem per saber un poc també quina és la previsió del temps, perquè nosaltres veiem que fa calor i que farà calor, però millor que ens ho digui qui més ens ho pot mirar d'avançar, Noelia García, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Bona tarda.
7: Bona tarda. Avui dijous a la illa de Menorca continua el temps estable i càlid. La temperatura màxima serà de 34 graus a Maó i també a Ciutadella. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però tèrbol amb l'entrada de pols en suspensió. Bufa vent fluix de component sud. Demà divendres, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 34 graus a Ciutadella i 33 a Maó. La nit serà tropical amb una mínima de 24 graus a la capital. Demà també continuarem amb sol i cel poc ennuvolat, però no es descarten boires durant el matí. Bufarà vent fluix a moderat, amb més intensitat al litoral. És una informació d'EMET.
4: Gràcies, Noelia. Ara el que fem tot de seguida és escoltar uns bons consells. A la ràdio també són necessaris i tot de seguida continuem.
8: Yetina Boats. Todas nuestras barcas son pequeñas joyas, cuidadas y mantenidas al detalle para que puedas disfrutar de algo único, especial y muy original. Yetina Boats. Alquiler de barcos tradicionales y modernos, con opciones sin titulación, excursiones a medida y atardeceres mágicos. Reserva tu experiencia en yetinaboats.com. La familia de Yetina Boats os desea buenas fiestas de Fornells.
9: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
10: Club Nàutic de Fornells, més de 50 anys ens avalen de treball i passió en diferents activitats relacionades amb la mà. Cursos de vela, regates, escola d'estiu per als més petits i molt més. Tota la informació dels nostres cursos a cnfornells.com. La junta directiva i tota la família del Club Nàutic de Fornells desitgem que gaudiu d'aquestes esperades festes de Sant Antoni.
11: Aquest estiu, el Festival Pedra Viva torna amb una edició única i sorprenent. Quatre grans espectacles internacionals transformaran espais singulars de l'illa en escenaris inoblidables. La veu inconfusible de Buica, l'experiència musical subaquàtica Aquasonic, l'espectacular dansa sobre l'aigua de The Weight of Water i l'univers poètic de Tankerville. Pedra Viva, cultura, emoció i bellesa en estat pur. Informació i entrades a pedraviva.events i a la cafeteria Ànima de Ciutadella.
4: Des del nostre programa especial de les festes de Sant Jaume anem a connectar amb els companys per saber la darrera hora informativa de Menorca. Endavant.
12: Hoy por hoy Menorca, la crònica de l'actualitat.
13: Hoy por hoy, Cadena Ser.
14: Les 12:44 minuts, anem a obrir el nostre parèntesi informatiu a l'Hoy por Hoy Menorca. Ho fem xerrant de Ciutadella, el trencament unilateral de les negociacions del Born, L'equip de govern de l'Ajuntament ha lamentat que els 22 demandants hagin donat per finalitzat el procés de diàleg obert en les darreres setmanes per intentar consensuar la reordenació de la plaça. Des del consistori defensen que han mantingut una actitud oberta, però acusen els demandants de manca de voluntat real i de voler imposar unes exigències que no tenen cap mena de suport tècnic ni jurídic. L'Ajuntament referma que el model actual respon a criteris de responsabilitat, seguretat i interès general. El principal escull ha estat la demanda de retornar els autobusos a la plaça dels Pins, una petició que els tècnics municipals, el Consell Insular i la mateixa empresa concessionària desaconsellen. Com a alternativa, el consistori ha proposat reforçar el servei amb busos llançadera més petits i maniobrables de 21 places, una opció que no ha estat acceptada. L'Ajuntament també ha rebutjat la petició d'indemnització econòmica en considerar que els afectats no han presentat cap prova que acrediti pèrdues directes per la reforma. Serà ara el municipi d'Es Mercadal, que comptarà amb 34 nous habitatges públics de lloguer per a residents a partir del proper 2027, passant així dels 30 actuals a 64. Es tracta de 17 habitatges de dos dormitoris amb una superfície d'entre 63 i 74 metres quadrats, 15 habitatges d'un dormitori d'entre 49 i 50 metres i dos habitatges de tres dormitoris. L'edifici disposarà també d'una superfície total construïda de més de 4.700 metres i s'organitzarà amb un soterrani, una planta baixa i dues plantes superiors. La promoció, amb un pressupost de 8,8 milions d'euros i que comptarà també amb 34 places d'aparcament, es construirà a l'avinguda Ronda de Ses Costes, a un solar adquirit per l'Ibavi a la Sareb l'any passat amb la col·laboració del Consell Insular. La previsió és poder iniciar les obres de construcció final d'aquest mateix any. Així ho assegurava el conseller d'Habitatge del Govern, José Luis Mateo.
15: Mercadal cuenta con 30 viviendas de protección pública, por lo tanto doblamos el parque de vivienda pública tan solo con esta promoción. En ese mismo solar también se van a llevar a cabo otras dos promociones que van a seguir aumentando ese parque público de vivienda tan necesario para todos, teniendo en cuenta el desafío al que todos nos enfrentamos, ¿no? Y sin duda, bueno, es un día muy especial también porque hay que poner de relieve de nuevo la colaboración entre administraciones. Hablamos de un solar que se compró a la Sareb con un valor de 1,2 millones de euros y en el que aportó 1 millón de euros a través de un convenio entre Ibavi y el Consell de Menorca.
14: Tot i que encara està pendent de l'aprovació per part del ple municipal, està previst que aquests pisos es destinin directament a persones que ja són residents al municipi. Així ho assegurava el batlle Joan Pellicer.
16: Bueno, això és un tema que us ha demanat l'Ibavi, que ho han de passar per ple i que volem consensuar amb els tres partits que formen part de la corporació. A Fornells vam establir 15 anys de residència, 15 anys d'empadronament en el municipi, i jo supos que a nivell d'aquests habitatges, doncs, també estarà entre 10 i 15 anys, hem d'acabar de decidir aquesta data.
14: Aquesta promoció s'uneix també a un altre de 9 habitatges que es construirà a l'avinguda Jaume Mascaró de Ferries, en terrenys cedits per l'Ajuntament. En total, l'Ibavi tramita també 3 promocions al municipi de Ferries amb un total de 50 habitatges previstos. El govern balear, canviant de tema, i el Consell Insular de Menorca uneixen novament forces per garantir potenciar l'educació de persones adultes a l'illa. El Consell de Govern ha autoritzat formalment la firma d'un conveni de col·laboració valorat amb 25.000 euros amb la Conselleria d'Educació i Universitat de cara al proper curs escolar. L'objectiu de l'acord és clar: reforçar l'oferta formativa permanent, facilitar que molts menorquins puguin reincorporar-se al sistema educatiu i optimitzar els recursos públics disponibles. En virtut d'aquest pacte, la Conselleria assumirà la direcció pedagògica a través dels equips directius del Centre per Adults Joan Miri Miramó i del Centre per Adults de Ciutadella, i aportarà també personal docent i destinarà una partida, com deia, màxima de 25.000 euros durant aquest mateix any 2026. I la Guàrdia Civil ha reforçat de manera notable la seva presència a Menorca amb la incorporació de nous efectius dintre de l'operatiu de reforç desplegat aquest estiu. L'illa, de fet, és la que registra un major increment percentual de la plantilla de tot l'arxipèlag. En total, Menorca s'incrementa un 34,4% de la plantilla per damunt dels increments registrats a Mallorca del 24,6% i d'Eivissa del 30,3%. En total, la Guàrdia Civil ha incorporat aproximadament 350 nous agents, entre professionals que ja han finalitzat les seves pràctiques i alumnes que encara hi estan. Aquests efectius es distribuiran entre les diferents unitats de l'arxipèlag en funció de les necessitats operatives de cada illa. En el cas de Menorca, el reforç permetrà augmentar la capacitat de resposta de les unitats de seguretat ciutadana i millorar la cobertura dels serveis en un moment de màxima pressió turística i d'increment de la població estacional. I acabem xerrant de l'Ajuntament de Mo, que obrirà gratuïtament la seva piscina de 20 metres del poliesportiu municipal tots els dimecres. Ho va fer ahir ja per primera vegada. Ho fa perquè funcioni com a refugi climàtic davant les altes temperatures. Aquesta iniciativa estarà oberta, com dèiem, els dimecres. Ahir va ser el primer dia, entre les 5 del capvespre i les 8. La mesura respon a aquesta necessitat d'oferir espais de regulació tèrmica durant les onades de calor. Escoltem el batlle Héctor Pons.
17: Un altre que consideram que aquesta mesura, que d'una banda posa en valor els serveis municipals, les inversions que s'han fet, i d'altra banda pretén ajudar en aquesta situació climàtica canviant, que s'està fent complicada i difícil per molta gent, consideram que, com dic, que posa en valor els serveis públics i dona un servei que és cada vegada més necessari i que està cada vegada menys justificat.
14: Anem ja amb els esports. Jordi Rivera, molt bon dia.
18: Hola, bon dia. La lluita per encapçalar la classificació del pàdel femení està més oberta que mai. La laurenca Gemma Tirei, amb la seva companya Del Fibre, encapçala tant el rànquing FIB, que comptabilitza els darrers 12 mesos, com la Reis, que només suma els punts aconseguits aquest 2026. Precisament a la Reis és on es veu la gran igualtat que hi ha en una temporada on fins a 4 parelles femenines ja han guanyat algun torneig. Tiria i Brea tenen 7.980 punts per 6.800. La segona parella, formada per Paula, José María i Bea González, és una diferència més petita del que sembla, perquè és un any... perquè es podria esborrar en un torneig major. Si mirem el rànquing de tot un any, la diferència és molt major. Però també indica que Tiria i Brea tenen més punts a defensar que les seves rivals en els mesos que queden. La laurenca i l'argentina tenen 18.257 punts per 14.469 les seves rivals directes. En homes, Marc Sintes està fent una bona campanya i millorant respecte a l'any passat. Això es veu en el fet que el rànquing de 12 mesos té 1.133 punts i marxa al lloc 53 de la classificació. Per a la Reis d'enguany és el lloc 42 amb 716 punts. El Club Bàsquet de Castella, el Club Bàsquet Ciutadella també han estat acceptats per la Federació Espanyola de Bàsquet a la tercera FEB, per la qual cosa podran competir en aquesta categoria. Els conjunts menorquins han estat inclosos al grup C, que s'haurà de subdividir en dos grups per disputar la fase regular. Els de Castell i de Ciutadella podran enfrontar-se a equips catalans de Mallorca, com l'Inca o el Calvià, i algun conjunt de la part d'Aragó més propera a Catalunya. La Lliga regular s'iniciarà el 4 d'octubre i acabarà el 17 d'abril de l'any que ve. Del 2 al 30 de maig es disputarà el play-off de sense segona federació. I acabem. El president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, ha mantingut una primera reunió institucional amb l'empresari Víctor Madera, nou propietari de l'hipòdrom Torre del Ram de Ciutadella. La trobada ha servit per unir forces i explorar futures vies de col·laboració que contribueixin a reforçar el paper d'aquesta emblemàtica instal·lació dins l'activitat esportiva i social de l'illa.
14: Moltes gràcies, Jordi. Recordin que tenen tota la informació actualitzada al moment a la nostra web, radiomenorca.com, també a partir de les 2 a l'hora 14. Tornem amb els nostres companys, en Lluís Soler, al municipi d'Escastell.
19: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
20: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
21: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
22: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
4: Seguim en directe. El nostre programa especial de Sant Jaume ho fem amb l'Ajuntament d'Es Castell. Ho fem des de la terrassa del Marcelà i tenim unes gorres xulíssimes que venen molt bé per la calor que fa. Que si passeu per aquí, alguna tindrem per vosaltres. Ens acompanya Miquel Alzina. Ell és el regidor de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Es Castell. Bon dia, benvingut.
23: Bon dia, Lluís, i bon dia a tota l'audiència.
4: I continuem nosaltres a Amador, que segueix aquí, Amador Marí.
24: Hola, bon dia.
4: Amador Marí, que és un poc el nostre especialista en el tema d'història, ara estàvem comentant que Castell és un poble relativament jove, dins de tot, tot tenint en compte que té 255 anys.
24: El poble on està situat actualment, perquè el poble que hi havia abans, que era de vora on ara hi ha el cementeri civil, cementeri, perquè ara tot és... I que si algú visita pot veure les runes de l'antiga iglesia, l'ampliació que es va fer. Aquell poble es va reconstruir després de l'ocupació francesa, però aquell poble era allà des del 1679, més o manco, i abans n'hi havia hagut un altre. Vull dir que segurament és el poble de Menorca que ha baratat més de forma i d'ubicació.
4: I de noms, Raval, Des Castell, Georgetown, Real Villa de San Carlos... No li canviaran el nom, no?
24: Vila Jordi.
23: Crec que ara ja no.
4: Ara no li canviaran el nom. Bueno, el cert és que és un poble que té història i té una història més que... Més ens apropem, més xalem, i ho comentàvem abans, és viva, no? Hi ha coses segurament que anem afegint i coneguent, detalls que conformen també una certa singularitat. Si haguéssim de xerrar de com és el castell, també hem de dir que és un poble molt plural. Hi ha gent que ha vingut moltes vegades i ha migrat aquí i s'ha integrat perfectament de diferents idiomes, països, cultures, i això és el castell, no? És un poc així. Què en penseu?
23: Sí, així és. Tenim diferents cultures, diferents maneres de pensar, diferent caràcter, i jo crec que això ens fa especials, i ens fa crear una marca autòctona dels pobles, jo crec.
24: Sí. Bé, avui en dia és més habitual, perquè podem dir que, sobretot dins aquest segle XXI, s'ha produït una mobilitat de la gent que no havia existit a altres èpoques. Però clar, el castell, amb el fet de tenir una guarnició militar elevadíssima, tant època anglesa com època espanyola, va tenir sempre un caràcter diferent en la resta de l'illa. Així i tot, amb algunes qüestions com les festes, podem dir que seguim la norma pròpia de l'illa.
4: Hi ha alguna cosa que també és singular pròpiament, que és el Vall d'Escòcia, o el Vall d'Escòcia. I fixa't que la referència que dius militar, i que podem veure, estem a la plaça Esplanada, no? que mirant els edificis que tenim al nostre voltant ens donem compte, està molt ben intricat amb el que és la festa, perquè es desenvolupa molt bona part d'aquesta festa aquí, que jo no sé si és perquè soc des castell, però ho he de dir, probablement un dels millors indrets per viure una festa familiar, no? Perquè s'integra perfectament, sense molestar-se, el que és el moment en què són els cavalls, és jaleo, però a la mateixa plaça, sense perill i amb seguretat, també pots gaudir de moltes altres coses. És un poc aquest caràcter que té el castell, no?
23: Exacte, així és. Jo crec que tenim una plaça grossa, uns diferents accessos que ajuden a que la gent pugui estar ample i pugui accedir de manera fàcil. És pla, que també això ajuda molt també a el que és l'accés. I toca també la festa, amb el caràcter aquest, i la festa tan mirada, tan estimada, tan duita, amb tanta estima cap al nostre protocol, jo crec que això fa que la gent pues, ho disfruti amb una especial emoció i amb una especial manera.
4: Hem repassat el programa, després donarem un poc el detall dels actes que tenim més propers en el dia d'avui, en els propers dies, però també ens dona aquesta idea de que és molt plural, és a dir, que pensa molt en tothom, en totes les edats, i per això és tan variat. Però el temps ens fuig a la ràdio, que és una barbaritat. M'agradaria demanar-te, Miquel, com a regidor de Cultura i Festes, que comentessis a veure quina mena de recomanacions podem fer per aquelles persones que vinguin a visitar-nos aquests dies, perquè sé que podem ratllar de moltes coses, de mobilitat, com arribar-hi, de la calor, de quines coses s'han de tenir en compte, que en destacaríem, perquè són missatges que de vegades són molt repetitius, però alhora sempre importants.
23: Són necessaris, sí, sí. Jo trobo que és important, primer de tot, estar molt hidratats enguany, perquè la calor jugarà un paper molt, molt important, ben hidratats, tot el que pugui ser crema solar, doncs, també que puguin anar preparats. Si hi ha mode de recanvi, millor, per que vinguin també. Però bueno, sobretot això, emprar el jaleobús, tots els accessos que hi ha preparats amb les línies d'autobús i o que gent que vengui a peu, que tingui desvoltant, també és important. Sabates tancades també és important, per tot el que és el jaleo, bueno, estem en cavalls i amb animals, així que és important també tot això. Seguir les recomanacions, saber molt bé on estan ubicats, a part dels aparcaments, també saber on està ubicada tot el que és els serveis sanitaris, en el club de jubilats i en el centre de dia, policia també, i bueno, pues, entre tots pues, fer una festa pues, amb precaució, però a la vegada també que es pugui disfrutar de totes les activitats. Com bé has dit, activitats de totes les edats que duim a terme des de dia 3, que bueno, van començar el programa, el van presentar dilluns, ben puntual. Això sí que és una cosa que jo sempre he tingut.
4: Volem desitjar-vos molt bones festes, ens ha escut el temps. Amador, sí. Mos retrobarem a Píndoles d'Història el proper dimarts. Seguim amb la història. Miquel, gràcies per acompanyar-nos i molt bon Sant Jaume.
23: Moltes gràcies i glòria a Sant Jaume a tots.
4: I ara,
0: glòria a Sant Jaume.
1: El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de decir en Televisión Española que no habló con nadie del gobierno, ni de la SEPI, ni de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra. Es la primera entrevista de Zapatero desde su imputación.
2: Presidente, ¿se ha corrompido usted?
3: No, en absoluto. Siempre mi actividad profesional como consultor ha sido respetando la legalidad.
2: Presidente, ¿ha vendido usted influencias? ¿Ha traficado usted con favores políticos?
3: Jamás. Absolutamente, y este procedimiento que va de eso, pues se va a acreditar, porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra. Eso es así, va a ser así, y por tanto tengo una convicción absoluta en mi inocencia.
1: Respuestas de Zapatero a las preguntas de Javier Ruiz. Además, el juez Peinado retiene el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno a pesar de la orden de la Audiencia de Madrid para que devolviera ese documento a Begoña Gómez. Ampliamos, Pedro Jiménez.
5: Begoña Gómez y Cristina Álvarez no han recuperado el pasaporte que requisó el juez Peinado al entender que existía riesgo de fuga. Juan Carlos Peinado llegó a afirmar que no se fiaba de los policías nacionales que escoltan a la mujer del presidente porque podían ayudarla a fugarse. La Audiencia de Madrid ordenó hace una semana el levantamiento de la medida cautelar y que se devolvieran los pasaportes. Sin embargo, el juez dice que si lo quieren, vayan a buscarlo ellas personalmente. La defensa de la asesora ya ha presentado un recurso en el que, sin citarlo, insinúa que Peinado puede incurrir en un delito de prevaricación porque restringe el derecho fundamental a la libre circulación sin título que lo permita, lo cual, realizado a sabiendas, es de extrema gravedad.
1: La Comisión Nacional de la Competencia acaba de sancionar a 3 influencers, entre ellos a Ibai Llanos, por vulnerar la ley que protege a los consumidores, aunque las multas son mínimas, Javier Díaz.
25: La multa a Ibai Llanos es de 710 euros, la de Jordi Wild de 1.534 y la de Nacher, el otro influencer sancionado, de 1.780 euros. Las sanciones llegan en el caso de Ibai por no identificar claramente la publicidad de una bebida en la presentación de su evento, la velada. La de Jordi Wild llega por no haber contado con calificación y advertencia para menores también en su evento de peleas Dogfight. Y la de Nacher por realizar publicidad de medicamentos sin respetar la normativa vigente.
1: Esta sí, multa histórica.

0: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alaior.
1: El mejor mueble al mejor precio.
2: Ja són aquí les nostres festes. Qualque cosa es desperta la nostra ànima. Les ganes de sortir i de compartir, de xalar i de disfrutar és una emoció elemental, com la d'un fiat que bota i juga amb els seus amics. En aquests dies, tot l'equip de Bota i Juga et desitgem gloriós Sant Jaume.
3: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahó.
4: Encuentra tu hogar ideal en Menorca con Inmobiliaria Estanza. Cuéntanos qué necesitas y deja que nuestro equipo te asesore con confianza y cercanía. Disponemos de una cuidada selección de propiedades singulares para todos los bolsillos. Somos los especialistas en suelo en Menorca. Inmobiliaria Estanza en Carrer Conqueridor 55, Ciutadella, Carrer Nou 28, Es Mercadal y estanza.es. Tu sueño de vivir en Menorca cada vez más cerca. Contáctanos hoy mismo.
5: Sant Jaume és festa, és il·lusió, és alegria. I des de Casa Sent Menorca, al cor d'aquest poble que ens va acollir també, volem compartir l'alegria amb tots vosaltres. Disfrutem, xalem i estimem tots, veïns i visitants d'Es Castell, la nostra festa. Des de Casa Sent Menorca, la teva immobiliària de confiança. Gloriós Sant Jaume per tothom.
6: Gestionar una instal·lació esportiva a Menorca? Aquesta convocatòria és per vosaltres. El Consell Insular de Menorca posa en marxa una nova línia d'ajudes per ajudar-vos a millorar, reformar, adequar i modernitzar les vostres instal·lacions esportives. Si la vostra entitat les gestiona en dret exclusiu o preferent, ja podeu demanar ajuda. No perdeu aquesta oportunitat. El termini acaba dia 13 d'agost de 2026. Tota la informació i la tramitació a www.cime.es. Consell Insular de Menorca. Impulsem l'esport de la nostra illa.
7: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
8: A Menorca, cada casa té una història. A Domo Elín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domo Elín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Mahó i a domoelín.com. Domo Elín us desitja...

0: Uei, la música en directe de Neus Ferri.
1: Moltes gràcies.
0: Neus, moltes gràcies per venir, per estar aquí amb nosaltres en directe i per sonar en directe. Em sembla que és realment espectacular.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Bueno, me permets que et digui que t'hem sentit ara en directe, que és un regal fer-ho en el marc de la ràdio en directe al carrer. Estem aquí a la plaça Esplanada amb el programa especial de festes de Sant Jaume, però és que, a més, entre el 1 i el 9 d'agost, el Menorca Music Festival es desenvolupa a Mercadal. És un d'aquests moments en els que hi haurà coses molt especials que succeiran, com, per exemple, que tu estaràs de telonera de Víctor Manuel. Bueno, què suposa això per tu?
1: Bueno, estaré de telonera, estaré obrint la vetllada el dia 1 d'agost allà al Menorca Music Festival, al meu poble, on visc, a Mercadal, i per a mi serà molt especial perquè, bueno, perquè admire moltíssim Víctor Manuel, m'encanta la seva música. Va ser el meu primer concert a la vida quan tenia 4 o 5 anys.
0: Sí.
1: L'Anna Belén i Víctor Manuel, i fa uns anys també el vaig anar a veure amb ma mare, que li encanta, així que em fa molta il·lusió aquesta data.
0: Tens tot un repertori també de músiques teves pròpies, composicions pròpies. En quin moment musical estàs?
1: Bueno, doncs ara la veritat és que estic en procés de treure un disc de cançons que no vaig treure mai, que no vaig treure en el seu moment, que és un disc com de cançons inèdites i cançons que vaig fer per a l'altra gent i no se les van quedar finalment. I bueno, vaig pensar que era un bon moment ara aprofitar este paró de la gira, de la feina que tinc, que és girar amb en Melendi, perquè sóc la seva corista des de fa uns anys, i bueno, aprofitar aquesta parada de la gira per treure un treball que tenia moltes ganes, que feia molts anys que el pensava.
0: I això és una qüestió que arribarà aquest mateix 2026. Quin és un poc el timing que tindreu? Dic perquè hi ha molta gent que te coneix i ho estarà desitjant. Gent que probablement te tornarà a conèixer en el marc del Menorca Music Festival. Vull aprofitar també per recordar als nostres oients que jo he explicat que és de l'1 al 9 d'agost, però mireu la data del calendari en què estem. O sigui, no podem badar. Si voleu comprar les entrades, també hi ha abonaments, feu-ho ja a través de la pàgina menorcamusicfestival.com. Allà ho teniu tot. I dic, és un, per tant, un moment en calendaritzar un poc tot això i que sapiguem quan puguem anar a trobar-te.
1: Bueno, el disc sortirà l'11 de setembre, però serà un disc que sortirà a plataformes, no en format físic, perquè en format físic ho he fet només per a aquella gent que ha vingut als concerts de la seva presentació en primícia, que va ser fa un mes, a Madrid, i València i Castelló. A Menorca també el tocaré, a banda del dia 1, al Menorca Music Festival. El dia 17 estaré al Mercat de Fornells i el dia 28 d'agost seré al Castell de Fornells, que també serà un concert, una data molt especial, a aquest lloc preciós, amb les meves cançons. I bueno, jo amb moltes ganes de compartir-les. Aquestes de fa molt de temps i altres més noves, com la que vos acabo de cantar i dels meus últims treballs.
0: Explica'm alguna cosa d'aquesta cançó que ens has ofert.
1: Bueno, he triat tot cantar-vos Sant Joan avui, perquè no tinc cap que se digui Sant Jaume, perquè de Sants no sóc molt jo, però aquesta és la primera cançó que vaig escriure quan vaig arribar a viure aquí, a Menorca, i va ser la meva primera cançó en valencià, perquè Menorca també, a part de fer-me, bueno, trobar-me aquí amb la meva llar, amb la meva casa, des de fa ja uns quants anys, va tornar la meva llengua també, perquè jo composava fins aleshores en castellà i va ser com el retrobar-me amb la meva llengua materna, molt especial, i aquesta la vaig composar la nit de Sant Joan del 2017 a Ciutadella, que era aquella nit de festes, així que bueno, avui volia cantar-la aquí, que també esteu allà amb la nit de festes.
0: Quan reiem un poc del que és el món artístic, sempre deim que és un món que és molt canviant. Bueno, tot el món és canviant, però tu ja tens un rodatge. A més, tens l'ocasió i l'oportunitat d'haver treballat amb doncs, noms reconeguts, escenaris importants. Tot això, cap a on ens du? Com se va adaptant tot i com t'adaptes tu també al món de la música?
1: La veritat és que no ho pense massa, no tinc com
0: així
1: cap...
0: com ve.
1: Exacte, jo agafo les coses com em venen i sempre pense que, bueno, encara que marqui objectius o tinga coses que tachar de la meva llista de coses per fer en la vida o d'escenaris on m'agradaria estar o amb gent amb qui compartir, sempre pense que no esperar res, no tindre grans expectatives, em fa estar contenta amb el que tinc. I, bueno, tinc molt la sort de portar dedicant-me a això des de que tinc consciència, des dels 15 anys. He fet una mica de tot, he estat en molts tipus d'escenari, fent moltes coses que m'han enriquit i m'han fet d'escola també. per, bueno, per seguir resistint, perquè és una mica la resistència i aquesta força que no sé d'on la trec, de seguir dedicant-me a això, que em fa molt feliç, la veritat és que és el que millor sé fer.
0: Aquests dies se n'ha ratllat molt tot d'un bebè que estava a les mans d'un Leo Messi sent jove i quines coses que té la vida, i de cop i volta el que era petit doncs, ha passat un poc per damunt del que era la gran referència en un moment determinat. Tu deies que el primer concert havia estat Víctor Manuel, l'Anna Belén, te fa il·lusió el poder... Quines coses no has fet però te faria il·lusió fer? Encara, dins del món de la música, tocar amb algú o no sé?
1: No ho sé, penso que he tingut la sort de complir moltes coses, molts xecs vitals, que jo no me pensava, com també vaig obrir el concert de la Luz Casal fa 2 anys a València, que va ser també una nit molt especial, perquè és com tancar cercles que un mateix any es pensa que van a ocórrer mai. I quan jo tenia 15 anys somiava amb ser corista, bueno, somiava amb els Rolling Stones, després somiava amb molta gent, no?
0: Amb els Rolling encara ets a temps, eh?
1: Bueno, si tenen més vida que jo.
0: Sí, per això.
1: Però, bueno, ara, vull dir, la meva feina, després de molts anys i per coses de la vida, per haver estat a televisió i haver-lo conegut fa molts anys, ara sóc la corista d'en Melendi, estic en una gira internacional, estic cantant escenaris que no m'havia plantejat mai i fent una feina que potser als 38 no esperava que em cridés ningú per això, però era el meu somni del d'adolescent, així que la veritat és que em puc donar per molt satisfeta. Sempre aniré afegint coses que fer perquè m'encantaria, bueno, m'encantaria compartir amb molta gent i sobretot veure en directe amb molta gent també i no sé, seguir admirant els artistes que m'agraden.
0: Doncs avui la veritat és que per nosaltres ha estat un goig i una sort el escoltar-te en directe, el tenir-te aquí. Tenim ganes de poder tornar a veure't davant de l'escenari. Recordem, jo deia del 1 al 9 d'agost, la data exacta en què actues és el dia 1.
1: El dia de l'inici del festival, allà estaré en un altre escenari obrint amb les meves cançonetes.
0: Doncs tenim ganes i gust. Gràcies a Neus Ferri per haver-nos acompanyat avui en directe.
1: Moltes gràcies a vosaltres, sempre.
0: Nosaltres ara just fem una petita pausa. És amb nosaltres el pregoner de les festes amb qui reiem de seguida, després d'escoltar uns bons consells.
2: Noche en vela. Un paseo romántico solo a la luz de las velas recorriendo el centro histórico de Alayor. Una experiencia excepcional, diferente, original, con el alumbrado público apagado. Las velas iluminarán un itinerario sorprendente en el que encontrarás distintas actuaciones artísticas. Noche en vela en Alayor, este jueves a partir de las 21:30 horas. No has visto nada igual. Ayuntamiento de Alayor. Visita alayor.com.
3: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
4: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
2: Si piensas que ya lo has visto todo en Menorca, prepárate para sorprenderte. En el impresionante puerto de Mahón, la fortaleza de la Mola te espera, con sus túneles, cañones, acantilados. Y en el corazón de la isla, Torralba d'en Salort, la Menorca talayótica en estado puro, con la taula más grande de la isla. Más información y reservas en fortalesalamola.com y torralbadensalort.com. Vive la emoción de Menorca y su historia.
5: Ai, ja estic farta de tanta calor. De la calor del carrer, de la calor de casa i de la suor que em ve quan em toca anar a comprar. Per això aquest estiu jo cerc zero calor i els millors preus. A Sant Crispin arriba Zero, una nova marca amb productes per al dia a dia i ofertes ben refrescants. Aquest juliol descobreix la nova marca Zero a Sant Crispin i baixa la temperatura de la teva compra. Cooperativa Sant Crispin, des de 1953 al servei dels consumidors, amb botigues a l'O i és millor.
6: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Maó, amb el doctor Sergio Ibáñez, especialista en tricologia i cirurgia capilar, la doctora Milena Silva, experta en cirurgia vascular i làser vascular, i el doctor Alberto Gil, qui es dedica a la cirurgia de l'obesitat, així com la senyora Angie Ramos, dietista, formen part de l'única unitat d'estètica a Menorca. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Maó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
7: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones en redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
2: Noche en Vela. Un paseo romántico solo a la luz de las velas, recorriendo el centro histórico de Alaior. Una experiencia excepcional, diferente, original, con el alumbrado público apagado. Las velas iluminarán un itinerario sorprendente en el que encontrarás distintas actuaciones artísticas. Noche en Vela en Alaior, este jueves a partir de las 21:30 horas. No has visto nada igual. Ayuntamiento de Alaior. Visita alaior.com.
3: Aquest dissabte i diumenge arriben les festes de Sant Antoni a Fornells. Emoció, alegria i germanor al poble mariner de Fornells, on els cavalls i caixets seran els protagonistes. Sant Antoni ja és aquí. Seguiu les recomanacions de seguretat per fer la festa més gran. Des de l'Ajuntament, desitgem a fornellers i visitants molt bones festes de Sant Antoni.
8: A Menorca, cada casa té una història. A Domoelín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domoelín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Domoelín us desitja un gloriós Sant Jaume.
9: Ya están aquí las segundas rebajas. Llega el mayor estocaje del verano con precios increíbles. Para él, bermudas 2 por 25 euros. Camisas de manga corta 2 por 30 euros. Bañadores solo 6 euros. Y las abarcas para él y ella ahora por solo 12,99. Segundas rebajas de Memphis. Más género, más variedad y los mejores precios del verano. Te esperamos.
0: Seguim en directe, escolteu el Hoy por Hoy Menorca especial Festes de Sant Jaume, quan és la 1:27, ja pràcticament, i estem amb el pregoner de les festes, Toni Sanz, bon dia, benvingut i bones festes.
10: Bon dia, moltes gràcies, igualment per tots.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ser pregoner de les festes del teu poble, jo entenc que això sempre deu fer ganes il·lusió. Com te vas enterar, com t'ho van dir?
10: Mira, això devia ser mitjans de maig, que m'ha telefonat el Pat de Lluís, i la veritat, me va agafar fora de joc, va deixar en blanc, més d'un darrer que me pensava que em puguin demanar mai, però bueno, a partir d'allà, pues, la veritat, moltíssima il·lusió i algo pues, super, super, super emocionant, a la vegada que nervis per la responsabilitat, no?, clar, has de ratllar davant tot el poble, i bueno, vull dir, si no intentes estar o vols fer-ho per estar a l'alçada d'un acte així.
0: No se me fa difícil imaginar el per què te va cridar. Tal vegada podrien donar uns quants motius. Bé, ets una persona que s'ha involucrat a les festes com cap d'altre, o molt. Com a Fabiolet, moltíssim de temps, moltíssim d'anys. Després ets una persona que coneixes molta gent te coneix a tu.
10: Sí.
0: Per el tema del dia a dia, de la feina.
10: Exacte.
0: I això és quasi com que significa que ets un poc pegamento, no?, de la gent del poble del castell, també.
10: Sí, sí, sí.
0: I, bueno, i també perquè entenc que consideren que ets una bona persona, però per què creus tu que en un moment determinat van confiar en tu i que, com vas expressar en el pregó un poc la teva idea del que és el castell?
10: Bueno, jo suposo que perquè després de 29 anys de fer viure en el poble, pues, més l'any passat ens vam despedir, la Cristina i jo, pues això tal vegada és la guinda del pastel, que diuen, no? Vull dir, ho pren per aquí, tots els anys que duc aquí a Castell, en la meva feina, en l'autoescola, tal, pues, una persona molt coneguda i m'atreviria a dir que inclús estimada per el poble. Vull dir que...
0: I com va anar el pregó?
10: Molt bé, molt bé.
0: Et deies que te feia un poc de respecte...
10: Sí.
0: De...
10: Sí, perquè bon, vulguis que no és igual. La feina aquí a Ràdio en públic tot el dia, bon, no és igual. O anar a fer una xarra per coses de transport o tal, això és una cosa. Ara, ratllar davant tot el poble i obrir les festes, doncs, pues, clar, amb l'emoció que hi ha, amb el sentiment, doncs, pues, no sé, me sentia nerviós. Fins que vaig començar, a partir de la segona frase, ja me vaig mullar i perfecte.
0: Què és el que tu volies transmetre? Quin missatge?
10: Jo, pues, un poquet, el que és la vinculació a nivell personal meu amb el castell, des de quan vaig venir aquí, que era un atleta, venia a passar les festes convidat per un amic, després vaig tenir la relació des de l'any 90 ja, a través de l'autoescola, l'any 92 vaig començar amb la meva dona, que és del castell, vull dir, tenim dos fills que també som d'aquí, som molt d'anys, i un poquet de trajectòria vital, i després vaig acabar posant amb els sentiments que no implícits el càrrec de poder ser la Fabiola del castell, no? Vull dir, un poquet va anar per aquí. Anècdotes, eh?
0: Sempre quan ens reiem dels protagonistes de les festes, posem primer els caixers i els Fabiola darrere, però els Fabiola tenen una importància, bueno, capdalt en el desenvolupament de la festa, que es diria en el bon desenvolupament de la festa, els tempos, tantes coses que hi ha que tenir també en compte, no? Perquè sí, tot ruli.
10: Si bé que no has fet de tocar Fabiol només, sinó que, com que anant davant, som els que hem de controlar, com deies tu, molt bé el tempo a l'hora de fer replecs, per carrers, d'arribar puntuals en els actes, ja sigui les completes del vespre, després començar jaleo, etc. Col·locar un poquet les fileres quan davallem de les muntures, es veu que els cordons estiguin bé i de més. Però bueno, el més emocionant, sense cap dubte, és el fet de sonar.
0: I una de les coses que fan aquestes festes, a part de la seva gent, és que són com tothom mos les imaginem, d'any en any. No obstant, cert que demanaven, i continuem demanant-nos, a veure si d'aquí cap al futur no hi ha el perill de que quedi tan condicionat per doncs, calorades extremes o coses així. Com veus el futur de les festes tenint en compte això?
10: Hombre, això és una cosa que no sé com anirà, però des de l'agú és cert que l'evolució de cap a més calor de cada vegada hi és. O sigui, és un fet que no es pot negar. Tant per la gent que està a baix com per els que estan d'altes cavall i per els propis animals en si. Vull dir que sé que tots els cavallers els acuiden i els amimen tot el que poden i més. De fet, de cada vegada instal·lant més punts d'aigua per la població, perquè els cavalls sempre estiguin hidratats i de més. Que s'haurà de tenir en compte, veurem un poquet l'evolució d'aquest canvi climàtic que tenim. L'any passat, per exemple, vam fer dues arruixades i vam haver de reduir moltes actes. Vull dir, enguany sembla que el temps amb aquesta faceta m'ho respectarà. Que farà calor? Probablement molta.
0: Estem xerrant amb una persona amb la que li podem demanar moltes les festes i també d'altres coses, com un debat de com prendre una rotonda, que sembla que no sé per què hi ha.
10: No, perquè és un debat etern, Lluís.
0: Però t'ho diran de tota la zona. Sí, això, sí, sí. Si demanes de qui demani, sempre... Bueno, t'ho demana tu perquè tu ho sabràs millor que ningú. Sí. Com hem de prendre una rotonda? T'ho dic perquè Menorca és la terra de la rotonda.
10: Exacte. Mira, això és molt fàcil. Dins el poble pots anar tant per la dreta com per l'esquerra, com vulguis, per un carril o per l'altre, això sí. Com que sempre que sortim de la rotonda sortim cap a la dreta, és tan fàcil com, a banda de posar-se intermitent, abans estar col·locat en el carril de la dreta i no tancar el cotxe que puguis tenir o el vehicle que puguis tenir a la dreta. Així de senzill, així de fàcil.
0: Doncs a veure si ho recorden.
10: Això a vegades és aplicar el respecte i l'educació. Això a vegades us falta una mica. Perdem la paciència. El millor és culpa de la calor que des.
0: Sí, sí, bueno, podria ser. Però tan important és, nosaltres, que, bueno, els nostres oients ho saben, són molt pesats, sempre diguem que sabem que la ràdio s'escolta molt en els cotxes. Sí. I per aquest motiu sempre estem repetint els mateixos consells. El anar en cura, anar en compte, a la carretera, és fonamental, és importantíssim. El gaudir i escoltar la ràdio per estar enterats de què és el que passa, sí, evidentment. I bueno, també tenir un poc de seny i cura. A l'estiu són molts els que anem conduint per Menorca. És allò que es multiplica i hi ha gent cada vegada es ve de fora, tal vegada no coneix...
10: Exacte. Aquí tenim el factor d'aquesta infraestructura, és la mateixa que hem tingut sempre, però el nivell d'automòbils que hi ha de Montsilla s'ha multiplicat exponencialment. I clar, això comporta pues, més temps per arribar a les destinacions, manca d'aparcaments, vale? I... evidentment, una reducció de la velocitat. Això, una volta nosaltres sabem que això és així, l'únic que hem de fer és adaptar-nos. I això a vegades és el que tal vegada ens costa. Som conscients, però després volem arribar i volem aparcar davant allà on anem, o senzillament volem anar de la ciutat allà en mitja hora. I això és impossible. Llavors, hem d'apartar un poquet els hàbits, sortir amb una miqueta més de temps, intentar compartir el cotxe tot el que puguem, que si te mires els estudis que hi ha d'ocupació, sortim a 1,2 ocupants per vehicle.
0: No té sentit, no?
10: No té molta lògica.
0: Perquè t'han de seient buit.
10: Exactament, exactament.
0: Doncs amb un poc de seny, igual que anem amb aquest missatge a les festes, també a l'hora de conduir. Fixa't que hi ha coses que tenen molta
10: sí,
0: relació.
10: Sí, hi ha paral·lelismes, és clar.
0: Nosaltres xerrem amb una persona de la que sempre hem après alguna cosa pel que fa referència a conduir, del que segurament també hem gaudit molts anys la festa i que ho continuarem fent avui, si no com a faviler, com a pregoner d'aquestes festes, i ja per acabar, el pregoner d'aquestes festes te farà viure aquestes festes de manera diferent, especial? O...
10: Hombre, pues sí, perquè com a pregoner també estic convidat a tots els actes oficials i, bueno, però me fa il·lusió ser el primer tal de Fabiol, que ho farà en Helena, i estic seguríssim que ho farà super, superbé, i després la pujada i la de Vallades i de Sant Jaume, però, bueno, me fa, la veritat, me fa moltíssima il·lusió.
0: Doncs, Toni Sanz, moltes gràcies de veritat per haver-nos acompanyat i gloriós Sant Jaume.
10: Gràcies a vosaltres i gloriós Sant Jaume per tothom. Un gust.
0: Nosaltres ara fem una petita pausa. Com sempre, tenim molts bons consells i encara veus protagonistes que ja estan esperant perquè puguem també anar traguent i estirant més del que és el suc d'una festa tan especial.
11: Aquest estiu, el Festival Pedra Viva torna amb una edició única i sorprenent. Quatre grans espectacles internacionals transformaran espais singulars de l'illa en escenaris inoblidables. La veu inconfusible de Buica, l'experiència musical subaquàtica Aquasonic, l'espectacular dansa sobre l'aigua de The Weight of Water i l'univers poètic de Tankerville. Pedra Viva, cultura, emoció i bellesa en estat pur. Informació i entrades a pedraviva.events i a la cafeteria Ànima de Ciutadella.
12: El sabor de Japón en el corazón de Menorca. Subarashi, el sushi club de Fornells. Mimo y frescura en cada pieza. Sushi recién hecho para llevar y disfrutar donde quieras. En casa, en la playa o bajo las estrellas. En calle del Rosario 4, cerca de la plaza de Fornells. Y en subarashifornells.com. Subarashi os desea a residentes y visitantes unas magníficas fiestas de Fornells.
13: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Siente la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
14: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
12: Encuentra tu hogar ideal en Menorca con Inmobiliaria Estanza. Cuéntanos qué necesitas y deja que nuestro equipo te asesore con confianza y cercanía. Disponemos de una cuidada selección de propiedades singulares para todos los bolsillos. Somos los especialistas en suelo en Menorca. Inmobiliaria Estanza en Carrer Conqueridor 55, Ciutadella, Carrer Nau 28, Es Mercadal y estanza.es. Tu sueño de vivir en Menorca cada vez más cerca. Contáctanos hoy mismo.
15: El Port de Maó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramé. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, Menorca en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa a ajmaó.org, Ajuntament de Maó.
16: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
17: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Escranc Pelut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Escranc Pelut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Escranc Pelut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
18: Sant Jaume és festa, és il·lusió, és alegria. I des de Casa Sem Menorca, al cor d'aquest poble que ens va acollir també, volem compartir l'alegria amb tots vosaltres. Disfrutem, xalem i estimem tots, veïns i visitants d'Es Castell, la nostra festa. Des de Casa Sem Menorca, la teva immobiliària de confiança. Gloriós Sant Jaume per tothom.
19: Hoy por hoy, la informació com mai l'havies escoltada.
20: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
21: Me han llamado del cole, tengo que ir a recogerle.
20: ¿Otra vez?
22: Esto es un restaurante serio. Only adults.
23: És dijous i és temps de cartellera. Jordi Rivera, bon dia.
24: Hola, bon dia.
23: És temps també de que mirem de preparar-nos a veure què és novetat als cinemes Ocimax aquesta setmana i què tenim aquí.
24: Doncs a la sala 2 tenim a Ocimax Mahón una comèdia espanyola. Es diu 3 de març, dirigida per Marc Olid, interpretada per Salva Reina i Kira Miró. Una parella d'èxit que viu molt sola, feliçment. De cop i volta, un dia desperta i es troba tres crios que els diuen papà, mamà, papà, mamà. I, bueno, doncs ja està aquí liada. A partir de tot això, és la típica situació de com s'enreda tot i mentre en Salva Reina i na Kira Miró doncs cercant quins són els veritables pares i d'on han sortit aquests fiets.
23: És curiós, que les comèdies espanyoles darrerament tenen com a protagonistes precisament els més petits de casa.
24: Cinema familiar, que és un dels que més ven per aquestes dates.
23: I el que ve a continuació de familiar, no, no, la veritat és que no.
25: Creo que me apuntaré a esa cosa.
26: ¿Qué cosa?
23: ¿Qué cosa, Jordi?
24: Doncs la veritat és que no sé què és més pertorbador, sinó la cosa a la que s'apunta aquesta lota o tota la pel·lícula. Estem parlant d'Insaciable, que va a la sala 5. Com sempre, hi ha una escena de terror i aquest cop aquesta pel·lícula mos arriba des d'Austràlia. Guió i direcció de Natalie, Erika James i la protagonista és Midori Francis. I, bueno, això el que s'apunta a aquesta lota és que ella, que és estudiant de medicina, vol un mètode per aprimar i té, diguem-ne, que problemes mentals molt seriosos amb el tema del pes i de la imatge corporal. I a partir d'aquí prova una nova tècnica que consisteix en menjar cendres humanes. I, bueno, a partir d'aquí comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
23: Doncs Insaciable, tenim aquí pel·lícula, però també hi ha d'altres coses que podem mirar de repassar en aquest Ocimax, que ens ofereix molt més.
24: Doncs sí, d'entrada a la sala 1 continua una grandíssima i llarguíssima pel·lícula, l'Odissea de Chris Nolan. Espectacular, brutal, per molt que parli en quedaria curt. Ara, això sí, són gairebé 3 hores de pel·lícula que, bueno, amb un aire condicionat sempre s'agraeix.
23: No, sí.
24: Però una gran pel·lícula en el sentit de molt ben rodada, grandíssims actors, molt fidel al poema d'Homer, per la qual cosa és molt, molt, molt recomanable. Què més podem veure a Ocimax Multisales Mao? Doncs també tenim Minions i Monsters, o sigui, els Minions, dibuixos animats per fillets. També tenim Vaiana, que aquesta no és de dibuixos animats, però també és per fiets. I pel que els agradi passar por, doncs la que vam comentar la setmana passada de Possessió Infernal, la nova pel·lícula en llames.
23: I ara anem a la petita pantalla, perquè aquí també tenim novetats a comentar.
27: Dijo que soy el elegido que arreglará las cosas. Pero, ¿creemos a ese tío?
28: Ese tío eras tú.
27: La máquina. Puedes arreglarlo todo, hacer que sea
23: como... ¿Qué tenemos aquí?
24: Un spin-off al día 24, HBO estrena Stuart no consigue salvar al universo la seva primera temporada. Stuart, és Stuart Bloom, potser el nom no els diu res, però si jo els comento que és un pobre desgraciat que intenta sobreviure vivint o venent a una botiga de còmics, potser ja els comença a sonar la idea, i sí, com hem dit, és un spin-off, en aquest cas, de The Big Bang Theory. I ens retrobarem amb Stuart, interpretat per Kevin Sussman, a la seva xicota, la Denise, interpretada per Lauren Lapkus, també amb Barry Kripke, aquell científic absolutament fastigós que emprenyava sempre, interpretada per John Ross Bowie, i pel geòleg, aquell bonachón tan alt, grandot, que es deia Bert i que està interpretat per Brian Posehn. La història Doncs sembla ser que en Sheldon Cooper i el seu company de pis van agafar, van inventar un dispositiu i l'Stuart el va tancar. Què passa? Que aquest dispositiu farà que es destrueixi tot l'univers. I l'Stuart l'ha de salvar amb els seus companys de la sèrie Big Bang Theory.
23: Doncs...
24: Hofstadter era el nom del company de pis de Sheldon Cooper, no ens oblidem.
23: Per als molt, molt fans, sens dubte, una que no s'han de perdre. I xerrant de fans.
1: Quiero hablar de muchas cosas importantes. Esperanzas.
23: Un d'aquests fils d'una gran saga com Star Trek, que continua.
24: El dia 24 també s'estrena Sky Show i a Movistar Strange New World, quarta temporada. És una sèrie que està ambientada dins del Enterprise, com no, però és el capità que la comanda, el Christopher Pike. Christopher Pike és el capità que hi ha just abans de Kirk. O sigui, ho dic perquè la gent es situï una miqueta. És just abans de les sèries originals, just abans del Kirk que hem pogut veure amb la majoria de pel·lícules al cinema. I aquí el Christopher Pike interpretat per Anson Moon i també surt Spock, però un Spock interpretat ara per Ethan Peck. A destacar, bueno, és la quarta temporada, hi haurà una cinquena que serà ja la darrera, i el que s'ha de valorar també en tota aquesta història és que, pels que siguin fanàtics d'Star Trek, ja ho sabran, el capità Pike té un final, diguem-ne, trist en l'univers canònic. No en l'univers Kelvin. No en l'univers Kelvin, sinó en l'univers canònic té un final, diguem-ne, molt peculiar. I ell ho sap, que va cap a aquest final trist, si volem dir-ho així, no? Però tot i així segueix en van. Bueno, és una dada a tenir present pels seguidors de Star Trek. I ara anem per l'última sèrie, que també és un spin-off.
2: Pero no se sale.
3: Manhattan. Hace unas semanas me asaltaron. El hombre que cogió a Herschel. ¿Le conoces?
2: ¿Tú me necesitas?
3: Le llaman el croata.
23: ¿Qué tenemos aquí, Jordi?
24: Doncs aquí tenim que a partir del dia 27 a AMC s'estrena la tercera temporada de Walking Dead, Dead City. I són les aventures de Maggie i Negan a una Manhattan post-apocalíptica.
23: Doncs repassó fet a la cartellera. Gràcies, Jordi. Fins la setmana que ve.
24: Fins llavors.
0: I nosaltres, que seguim i que continuem en directe al nostre Oi por Oi Menorca, tenim més a compartir, com per exemple la informació relativa a l'estat de la mar. Si anem a la costa nord de Menorca, tindrem component oest 2 a 3, temporalment nord, i anirà passant al llarg del dia a est de matinada. Això queda en què? En marejol i amb bona visibilitat. Situació molt semblant també a la costa sud de Menorca, on predomina sud-oest 2 a 3. I el canal de Menorca també, però aquí predomina oest. Ara anem a una platja, com sempre. Avui hem decidit apropar-nos a Cala Galdana. Aquí tenim 34 graus de temperatura als termòmetres i calor moderat. Penseu que això és una qüestió que només es anticipa que divendres, dissabte, els dies propers, s'espera que hi hagi temperatures importants o fins i tot un poc més altes encara que avui. La temperatura de l'aigua a Cala Galdana avui frega els 30 graus i l'índex màxim de radiació solar està en 9, el que significa que és també una radiació solar destacada.
4: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
5: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lover.
6: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero. Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
7: Kia, movement that inspires.
6: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahono. Visítanos en kia.com.
8: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alaior, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
0: I com cada dia, el que fem és repassar a continuació els principals titulars de la premsa d'avui. Comencem per el diari de Menorca. L'Ajuntamiento de Ciutadella considera inviables les peticions de los 22 empresarios de Esborn. La Corriente del Sur, llena de sociedad macarella, no apetece ni meterse en el agua. Ciutadella limitará el tráfico en los 4 puntos oficiales d'observación del eclipse. Destaquem també de menorcaaldia.com, el diari digital de Menorca d'avui. Àgueda Reinés especifica su plan d'acció per a Mahó. El Consell de Menorca licita 400.000 euros la reforma del futuro centro de acogida de menores de Mahó. O també destaca No facis llarg, que el Consell de Menorca impulsa una campanya per a concienciar sobre el consum responsable d'alcohol en les fiestes. Última hora destaca, Costa diu, el govern accepta la crítica de que se podien haver tomado más medidas de contención. Diario El Mundo, avui destaca en primera Zapatero sobre las joyas tasadas en 1,3 millones. No tenía intención de defraudar y lo último que yo pensaba era en el valor patrimonial. Y Diario El País destaca avui Zapatero sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno. Son los principales titulares de la prensa de avui.
9: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
10: En Viesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
11: L'Ajuntament de Mahó i la productora Xalada a Menorca et conviden al cicle de cinema a la fresca al pati del claustre. Els dilluns de juliol i agost, a les 9:30 del vespre, curtmetratges d'autors menorquins, seguit de grans pel·lícules en versió original. Des de la màgia de Ponyo o l'emoció de Lo Impossible, fins a clàssics com Mamma Mia o El suspens de Tiburón. Els dilluns el cinema es viu al claustre. Organitza Ajuntament de Mahó i Xalada a Menorca.
0: Y 51 minutos, la una del mediodía y aquí estamos. ¿Sufriendo el calor? Bueno, sí, pero bueno, es lo que se puede esperar de las fechas del calendario en la que estamos y también de lo que nos han dicho desde meteorología. Hoy nos acompaña el Castellufa del Año. La población de Escastell ha seleccionado alguna persona que sea especialmente representativa de Escastell. Ya tardaban que fuera Pedro Pachón. Pedro, buenos días y bienvenido.
12: Muchas gracias y gracias por la invitación aquí a la cadena SER.
0: Digo, y felicidades por también un poco lo que sea esta designación que yo decía era un poco también de cajón. Hay muchas personas que somos de aquí, yo lo soy, cuando llega algunos momentos de las fiestas, te vemos, te encontramos, te reencontramos. Ya sea en la bajada, por ejemplo, ya sea en tantos otros momentos. Porque tú vives mucho las fiestas, eres mucho de aquí, de Escastell.
12: Hombre, claro, yo soy... Mis padres eran extremeños, pero nosotros hace 63 años que estamos aquí en el pueblo y yo nací ya aquí en Mahón y tal. Y la verdad es que me considero menorquín y de Villacarlos hasta la médula.
0: ¿Qué te pasó por la cabeza cuando te dijeron, oye, te ha tocado a ti?
12: Pues mira, la verdad es que no me lo dijeron hasta última hora, porque Luis se puso en contacto con mi mujer y mi mujer me lo estuvo escondiendo durante el tiempo, no sé exactamente cuánto tiempo fue cuando se lo dijo, pero la ha escondido muy bien, que no supe nada y me dijo, hoy vamos a ir a ver el pregón. Digo, pues vamos a ver el pregón. Y cuando empezó a hablar el alcalde, Luis, digo, empezó a hablar de que si venía de una familia de 7 hermanos, digo, bueno, ya sé quién le toca, y me ha tocado a mí.
0: Pues yo entiendo ciertamente. Hay una cuestión que nos estábamos preguntando, lo hacemos muy a menudo. ¿Qué tenemos que hacer para reforzar el sentimiento de pueblo para la gente que somos de Escastell?
12: Yo me parece que no quitar los valores estos que están ahora, el tirar agua está, el... Para mí es una de las partes de la fiesta, ¿no? Sabemos que está lo de los caballos, los cachés, pero la parte más castellufa es la bajada, que no se hace en ningún lado nada más que esta. Y me gustaría que esto no se perdiera nunca. Hay gente, yo me acuerdo que al principio estábamos nosotros solos o alguien más, que no me acuerdo. Pero ahora veo que sí, que ya hay más gente que está poniendo más agua y algunos tiran, ya vuelven a tirar polos y esto, pero bueno, esto me gustaría que no se perdiera.
0: Algunas de estas cosas casi las iniciaste tú.
12: Me parece, si no voy equivocado, lo empecé yo. Sí. Empecé con los polos, empecé con unos flash y una persona que se hizo daño y me supo muy mal que se hiciera daño con un flash porque los cantos no me gustaron. Y dijimos en casa, mi mujer y yo dijimos, el año que viene los flash los quitamos y ponemos polos que vienen con el papel y esto. Y la verdad es que me ha ido mejor, no hemos hecho daño a nadie más y prefiero más el polo que el flash, la verdad es que sí.
0: También es verdad que antes hablábamos con el alcalde y el alcalde te ha pedido que haya un poco de contención, o sea, que siga la tradición, pero que se haga de una manera que no sea un despilfarro. ¿Se puede hacer?
12: Sí, la verdad es que sí. Nosotros ya, yo he llegado a tirar hasta 4.000 polos y este año ya son muchísimos menos, ya son unos 1.100 polos.
0: Bueno, no, lo decía tanto por los polos como por el agua.
12: Por el agua. Ya me lo comentó cuando me dio la placa, ya me lo comentó, pero la verdad es que son 10 minutos un poco fuertes de agua, que ya sabemos que así como está ahora la cosa, que está escasa y esto, pero... Ya la verdad es que, y ya te digo, de cada vez tiro menos agua porque pienso que la gente que viene, tanto cachés como personalidades que bajan desde la iglesia, lo encuentro que sí, que pasa mucha pena porque hace muchísima calor y cuando baja los 200 o 300 metros que hay de bajada son más de una hora y media y comprendo que hace muchísima calor para ellos.
0: Yo también he estado preguntando mucho esta mañana a ver qué tipo de mensajes o consejos podemos hacer llegar a la gente que nos escucha, que va a venir estos días a la fiesta, sea de Escastey o venga de fuera de Escastey. ¿Qué es lo que le pedirías a alguien que viene pues para participar de la fiesta? Que no ensucie, que venga y disfrute, no sé.
12: Me parece que lo principal es esto, ensuciar. Sabemos que, y más en mi caso, que soy trabajador de una empresa de limpieza viaria, y mi mujer también, y los compañeros, eso es irremediable. Pero que disfruten, sobre todo que disfruten, que no se haga, que no intenten hacer cosas que no saben hacer, o pegar los caballos, meterse en sitios con su indumentaria, con sus zapatos bien, que no se metan con chancletas en la arena, en el jaleo, que disfruten y que dejen disfrutar a los demás.
0: Yo creo que con eso ya tenemos un muy buen precedente. Las fiestas las tenemos aquí, claro. Es de viernes y sábado, las vamos a vivir intensamente un año más. Eso, además, la Plaza Esplanada, lo hemos dicho siempre, es el gran punto de encuentro fácil y cómodo y seguro para mucha gente, lo que hace estas fiestas especiales, aparte de otras tantas cosas. Y dentro de estas cosas especiales que tiene la fiesta, hoy compartido con el Castellufa de Sany, con Pachón, Pedro Pachón, gracias por habernos acompañado hoy, un verdadero placer.
12: Yo te digo a ti, gracias a vosotros.
0: Y buenas fiestas.
12: Igualmente, y buenas fiestas a todo el pueblo de Villacarlos, y todos los que vengan de fuera también están invitados para que, y si quieren en la bajada, a lo mejor tienen suerte de algún polito, pues los que no, pues tendrán a lo mejor un poquito de agua.
0: Allá nos veremos, gracias.
12: Venga, gracias.
0: Nosotros llegamos casi ya a la parte final de nuestro programa. Aún tenemos algún consejo más para compartir.
13: Ja estic farta de tanta calor. De la calor del carrer, de la calor de casa i de la suor que em ve quan em toca anar a comprar. Per això aquest estiu jo cerc zero calor i els millors preus. A Sant Crispín arriba zero. Una nova marca amb productes per al dia a dia i ofertes ben refrescants. Aquest juliol descobreix la nova marca zero a Sant Crispín i baixa la temperatura de la teva compra. Cooperativa Sant Crispín. Des de 1953 al servei dels consumidors. Amb botigues a l'O i és millor.
14: Aquest dissabte i diumenge arriben les festes de Sant Antoni a Fornells. Emoció, alegria i germanor al poble mariner de Fornells, on els cavalls i caixets seran els protagonistes. Sant Antoni ja és aquí. Seguiu les recomanacions de seguretat per fer la festa més gran. Des de l'Ajuntament, desitgem a fornellers i visitants molt bones festes de Sant Antoni.
15: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
16: Encuéntranos en beds.es.
17: Gaudir del sabor del formatge Mahón Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahón Menorca. El formatge de sempre, amb el segell Denominació d'Origen Protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
18: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
19: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
20: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
21: Punta Negra, la brisa del mar, puestas de sol, música, cócteles, aperitivos y una apetitosa propuesta gastronómica para disfrutar con los amigos de espectaculares vistas al Mediterráneo. Punta Negra, el beach club de la playa de Santo Tomás, abierto todas las tardes antes y después de la puesta de sol. No te pierdas el mejor atardecer desde el rooftop Punta Negra. El nuevo beach club de Menorca te espera en Santo Tomás.
22: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melón piel de sapo, por solo 99 céntimos el kilo, un 33% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, mejillón de Menorca por solo 5,95 euros el kilo, un 14% más barato. Vinipreu, cada día qualitat i al millor preu. Vinipreu.
0: Arribem al final del nostre programa d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat. Ara continua la informació i les notícies aquí a la cadena SER. Amb l'Ignasi Comellas, tot l'equip de Ràdio Menorca i vostès que ens han acompanyat. Gràcies i bon dia.
25: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero mantiene su inocencia y vuelve a negar que interviniese en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. En su primera entrevista desde que fue imputado, ha asegurado que todo se hizo de manera legal y ha negado que utilizase, entre otras, la empresa de sus hijas para cobrar comisiones. Zapatero hace unos minutos en Televisión Española con Javier Ruiz.
27: No habló nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan muy en entredicho.
26: El expresidente del gobierno ha evitado en múltiples ocasiones confrontar con su amigo Julio Martínez Martínez, que le ha señalado ante el juez, y ha dicho que las joyas y relojes que la Policía Nacional encontró en una caja fuerte en su despacho y que fueron valoradas en 1,3 millones de euros fueron un regalo de cortesía y que las explicaciones las dará ante la justicia. Guillermo Lerma, buenas tardes.
28: Buenas tardes. Zapatero lo niega todo, pero se aferra a su estrategia de defensa para por ahora no aclarar nada más. En su primera entrevista, dos meses después del estallido del caso, el expresidente ha reiterado la declaración que hizo ante el juez de la Audiencia Nacional. Asegura que puede demostrar su inocencia, pero que lo hará ante la justicia y en los plazos que considere oportunos. El dirigente socialista mantiene su versión sobre el rescate de Plus Ultra, pero ha evitado el choque con Julio Martínez, el dueño de Análisis Relevante, que con su confesión le ha complicado el horizonte penal.
27: Yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Yo me defiendo y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra.
28: Sobre las joyas incautadas en su despacho, el expresidente ha dicho que eran un regalo de cortesía personal, pero ha evitado otra vez aclarar su origen.
27: Es que ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más, y fueron fruto de un regalo personal de hace mucho tiempo.
28: Zapatero, que ha agradecido el apoyo al PSOE y al propio presidente del gobierno.
26: Y ya están llegando las primeras reacciones políticas a esta entrevista, que ha coincidido con el pleno que se está celebrando en el Congreso de los Diputados. Ahí está Adriana Jordán. Buenas tardes.
29: Buenas tardes. En los pasillos del Congreso había expectación por esta entrevista. Todos los grupos decían que iban a seguirla. Algunos diputados les ha pillado dentro del hemiciclo, al filo de la una, en la bancada del PSOE, muchas tablets, móviles y portátiles con la entrevista en marcha. Entre ellos, Cristina Narbona, pegada al teléfono, la diputada gallega María García, que incluso ha tomado apuntes a manos. En la fila, socialistas no mueven su respaldo al expresidente Rodríguez Zapatero, y enfrente, en la bancada del PP, las caras eran otras. En grupo, los diputados Macarena Montesinos y Álvaro Pérez comentando lo que veían en sus móviles. Incluso algunos diputados del PP compartían auriculares o comentaban de fila a fila lo que pasaba. La portavoz Esther Muñoz, hace tan solo unos minutos, salía al pasillo del Congreso, ha contado que